0: Pues cuando suena este sonido de fondo, de papeles que se mueven, de documentos que van para acá y para allá, eso quiere decir que ya estamos una semana más en esta sección tan maravillosa que estrenamos el lunes pasado sobre los secretos del Archivo Histórico de Ibiza y Formentera. Y estamos precisamente sentados aquí en la sede del archivo, en el edificio de Cambotino, en Dalvila. ¿Y con quién sino con la directora de esta institución, Fanny Tour? La semana pasada hablamos de multas y ahora vamos a dar un paso más allá, si es posible, después del listón tan alto que dejamos la semana pasada, para hablar de cuentas, pero no de unas cuentas cualquiera, sino las cuentas del primer teatro que hubo en la isla de Ibiza. Ahora nos lo va a contar Fanny, pero la verdad es que todo pinta estupendo. Tengo unos documentos por aquí que, para que se hagan una idea la gente, hablan de 1830 más o menos. Increíble. Muy buenos días, Fanny, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Buen día, muy bien, Baltros.
0: Nos dejaste alucinados la semana pasada hablándonos de las multas y esta semana creo que damos un salto y nos vamos a hablar de cuentas, pero de cuentas de un lugar muy concreto, del primer teatro que hubo en Ibiza. Si quieres lo ponemos en contexto, Fanny, para los oyentes. ¿Dónde estaba ese teatro? ¿Qué fue ese teatro? Ya no existe, desgraciadamente. ¿Cuándo abrió? Un poco historia de este teatro.
1: Bé, aquest teatre estava a la plaça del Sol, del Vila, quan entres per baluart de Sant Pere, es baluart del Portal Nou, perquè mos entenem, el que abans era la porta dels aiguaders, quan hi havia la murada medieval i no sé què tenim ara, i en aquesta plaça, la plaça del Sol, hi havia una sèrie d'edificis públics. Un era la Inclusa, en el cantó amb el carrer Sant Antoni hi havia un portal, l'Estorn, allà on les mares que no podien fer-se càrrec per diversos motius, que mai eren bons, pobretes, eren víctimes, havien de deixar boix, a la Inclusa deixaven el seu infant, i a l'altra banda del carrer Sant Antoni hi havia un magatzem de gra que estava, que havia servit de magatzem des de final del segle XVIII, de gra on, diguéssim, l'Ajuntament hi tenia les reserves de gra per la població. Quan ja se va deixar d'utilitzar com a magatzem de gra, que era, es deia la quartera, l'Ajuntament va tenir la lloable iniciativa de voler tenir un teatre públic per a la població. Evidentment, com sempre, tenia molt bones idees i molt poc pressupost. Si ara passa, imaginem-nos, fa 200 anys, llavors és com sempre, ho va arreglar, com ho arreglaven tot, pigant un sablazo, dic, perquè utilitzar termes que llavors utilitzaven amb tots els veïns que s'ho podien permetre, els veïns més benestants de terratinents i veïns de Dalvila, que portassin una miqueta per adequar el que era un magatzem de gra per fer-ho teatre. Llavors, allí estava, es varen fer les obres de decoració, perquè tenies fins i tot el seu cafetín, eh? Tenia un teatre, i gràcies a ses rebuts i contes i llibres de despeses municipals han pogut reconstruir el que va ser la història d'aquest primer teatre públic que es va fer gràcies a una iniciativa municipal.
0: Duró poco tiempo, ¿no? Porque desgraciadamente llegó un incendio, lo tiró y ya no se volvió a construir.
1: Sí, va haver-hi un incendi, va haver-hi foc, i la veritat és que va haver-hi intents, però llavors ja va anar una mica esmorteint-se l'activitat. I evidentment llavors hi havia altres teatres privats, altres iniciatives, altres locals, però com a primer teatre va tenir una vida curta. Pensem que es va inaugurar amb una data molt solemne per aquestes coses que feien les institucions abans i ara, que dedicàvem parcs i jardins en els monarques, i do, aquest teatre es va inaugurar a final d'abril, el dia que en aquell moment la reina regent, la vilda d'en Fernando VII, la reina Maria Cristina, la mare de la futura Isabel II, complia anys, a 1835, crec que complia 29 anys. Llavors, aquell dia se va inaugurar aquell teatre i se li va enviar una carta dient que s'inaugurava tal, i gràcies també a aquestes contes i a la correspondència de l'Ajuntament en sus esborranys de les cartes que enviava, sabem quan se va inaugurar i sabem també algunes de les comèdies que se varen representar i les despeses que hi havia, perquè se notava tot, des de sol i de ses espelmes de l'escenari del teatre fins a la despesa d'una granera o de ses robes i ses coses que feien falta per crear un modestíssim escenari per representar determinades obres.
0: Porque tenemos delante, somos unos privilegiados una semana más, tenemos nosotros delante adelante aquí en Más de Uno Ibiza y Formentera esas cuentas. Tenemos cuentas que se tienen que pagar a los carpinteros, cuentas que se tienen que pagar a los actores de las compañías de teatros, cuentas que nos dicen lo que valía, por ejemplo, las botellas de vino que se consumían, las entradas. ¿Cómo se ha ido conservando esto? Porque la verdad es que esto es una auténtica maravilla, Fanny.
1: I doncs mira, això se conservava enmig de caixes i caixes de

0: documentació de comptes municipals, que clar, que és una documentació, sempre ho dic, avorrida, per desgràcia. No és com una, quan tu veus un llibre d'actes o un expedient de secúria, de sa governació, que saps que hi ha un judici, te n'enteraràs de costums, de maneres de parlar, de delictes més comuns. I clar, comptes municipals, no t'hi encares amb su mateix entusiasme, però descobreixes aquestes coses i dius, ostres, ha valgut la pena, no? Això entra muntanyes de rebuts i de paperassa, eh? No mos pensem que se trobi a sa primera, però vull dir, ho han conservat gràcies a que han conservat els llibres de contes, que segur que hi ha més sorpreses.
1: Oye, Fanny, ¿qué podemos encontrar en estas sorpresas? Porque, por ejemplo, aquí tenemos un detalle de la cuenta del baile del primero de enero, en el que podemos leer que se pagaban reales en aquella época, porque estamos hablando de 1845, en este caso 2 de enero de 1845. ¿Qué podemos encontrar aquí?
0: I de mira, per exemple, pagaven producte de centrada, varen trobar 109 reals i 14 maravedís, que és una moneda més petita, com a cèntims ara de l'euro, perquè mos entenem. Llavors, el que s'havia produït pel cafè, que era molt més, la dècima part, 10 reals, i llavors despesa, no? Per exemple, oli, 4 veles de cera, ses espelmes, clar, una espelma de sebo, una granera, cordes de guitarra, que havien costat 4 reals, i refrescos per a los músicos. Es veu que pobrets els músics, perquè clar, evidentment avui tenim música enllaunada, però en aquella època, clar, hi havia d'haver músics pel ball, evidentment, i músics per ses representacions teatrals determinades, algunes, eh? Però aquí també varen ocasionar despesa en els músics. Això vol dir que en els músics no se'ls va pagar més que per refresc, eh? Perquè...
1: Eso te iba a decir, que además no creo que hubiera muchos músicos en 1845 en Ibiza, ¿no?
0: No, i aficionats, n'hi devia haver molts aficionats, però a més una cosa, el benefici del teatre anava a parar un altre servei municipal també deficitari, com tots, que eres de beneficència, que se n'encarregava de sa casa, de sa inclusa, de l'hospital de pobres, de sa presó, d'aquells presos que no podien pagar sa seu estada allí, que n'hi havia, perquè si no se'ls hi cobrava, si tenien béns, només que tinguessin una camilla, se'ls hi embargava per pagar sa seu estada a sa presó. Per tant, quan no n'hi havia, de sa casa de beneficència. Per tant, els pocs beneficis que podia donar el teatre anaven a parar a sa casa de sa beneficència.
1: Esto nos permite también, Fanny, conocer, por ejemplo, qué tipo de comedias, ¿no? Qué tipo de obras se hacían, ¿no? Qué compañías venían. Aquí tenemos, por ejemplo, uno que dice, despesa de las comedias, El sepulturero y El gastrónomo. Otra que dice, Muérete y verás. ¿Qué tipo de obras se representaban? Porque no creo que fueran de las que venían de París.
0: No, no, efectivamente, era un teatre molt costumista, amb actors aficionats, teatre de varietés, per dir-ho d'alguna manera, era un teatre popular, perquè que mos entenem, era un teatre molt popular i d'entreteniment, però bé, i per ses despeses, gràcies a ses despeses, han pogut saber alguns d'aquests títols, perquè a vegades no ho posava, a vegades simplement de ball de que tal dia, saps que hi havia un ball, o despeses de sa representació des dia 26 de gener, per dir algú, però no te diu el títol, però simplement te diu ses despeses, però i t'has de conformar en saber que aquell dia hi va haver-hi una obra de teatre, però no sabré el títol, però amb altres han tingut sort i sí que han pogut sabre el títol d'aquesta obra.
1: Y también, Fanny, para conocer personas de aquella época, funcionarios, personas que al final tenían que firmar estas cuentas, porque lógicamente, aunque estábamos en 1845, esto tenía que pasar bajo notarios con su firma correspondiente, esto era totalmente oficial, y así también conocemos personas que vivieron en aquella época, porque tú nos comentabas que bastantes personas pasaron gestionando el teatro, ¿no?
0: Sí, porque yo supongo que era una feina feixuga, desagraïda, que només donava problemas, i li adjudicaven diguéssim la gestió del teatre a un regidor, no mos enganyem, que no cobraven, dic que no hi havia cap sou per regidors, i per tant, per exemple, un dels que va firmar d'aquesta època que ara que estan parlant, dels anys 40, 44, 45, que ja duia 9, 10 anys en marxa el teatre, era en Joan Turboto. Per exemple, és una persona que estava allí, allà també tenim cartes de que tots al cap d'un temps demanaven que per favor se'ls alliberàs de l'obligació de dur teatre, que li passassin un altre, i fins que no tenien substitut l'Ajuntament li deia, val, oído cocina, però
1: sí, tu,
0: però aquí segueixes, no? I en Juan Turboto va ser un d'ells, un altre també va firmar contes, era en Mariano Arabí antes Llobet, abans

0: perquè es va canviar l'ordre de, dels llinatges. Llavors hi havia també un altre que era en Sebastià Llobera, i podem seure pues, així, diguéssim, noms més comuns són, són aquests tres que dic, que són els que varen firmar més documentació com us ha arribat a la nostra actualitat.
1: Estos documentos que tú tienes entre las manos, que nos estás detallando ahora, ¿se mantienen intactos iguales que los que había en 1845?
0: Sí, llevat de que, com veus, pots veure algunes estaques, algunes lletres tenen la tinta que s'ha menjat una mica el paper, perquè eren tintes ferrogàliques, unes tintes molt dures, amb un ferro molt agressiu, un ingredient molt agressiu que feia mal ben el paper, però tu ja veus que llevat d'això estan en perfecte estat, els papers.
1: Por eso te lo preguntaba, porque están en perfecto estado. ¿Cómo se hace para conservar estas maravillas?
0: La veritat és que ara, avui en dia, evidentment els arxius han de tenir una temperatura, que si tu te fixes, la temperatura de l'arxiu és sempre la mateixa en l'estiu i en l'hivern, amb una temperatura que són uns determinats graus, 22, 23 graus, i un grau d'humitat que a les illes no pot ser més baix que hauria de ser, però a les illes al voltant del 55% d'humitat, perquè més baix és impossible, perquè si no també baixa la temperatura i tal, i això ho manté estable. Evidentment no sempre ha estat així, per tant he de dir que els documents, si no reben una agressió molt concreta, es acostumen, ja acaben creant un microclima, que un microclima entre ells mateixos, els dipòsits, que fa que, tot i que les condicions no siguin les òptimes, acaben, si se'ls manté estable, si no se'ls toca, no s'hi entra, no canvia, acaben creant un microclima que garanteix la seva conservació. Hem tingut sort, he de dir que l'arxiu històric d'Eivissa-Formentera, que té l'Ajuntament d'Eivissa, perquè es diu així, perquè fins al segle XIX hi havia un sol municipi, ha conservat la majoria de la seva documentació, tot i els anys d'abandonament que ha tingut l'arxiu en altres èpoques que no tenia ni arxiver.
1: Porque nosotros estamos viendo aquí hojas que ahora sería el tamaño de A4, que sería el habitual, ¿no? Pero es que tenemos otros muy pequeños, que son como pequeños cuadernillos, por ejemplo, este de los gastos del carpintero, los gastos que se tiene que hacer de la...
0: De la dirección.
1: O sea, que al final, que no es fácil conservar todo esto y que se pueda leer también.
0: Sí, la veritat és que, a més, que tu abans ho comentaves, tenien una lletreta molt polida, l'alfabetització era mínima, però és que sabien llegir i escriure, clar, eren de famílies que s'havien pogut permetre dur-los a l'escola i tenien una bona lletra, i com ja dic, la tinta ha afectat de manera irregular i diferent en els papers, però vull dir que s'ha conservat molt bé. El que sí que feien, per exemple, que tenien el costum, si te fixes, han deixat mar.
1: Alguien tenía que construir el escenario, los decorados, y aquí queda perfectamente establecido.
0: Per un bajo del teatro, veus? Per un bajo del teatro. Llavors ves diferents rebuts, ves Riera i Marí, que costaria del teatre. En sabien i va poder fer tots els rebuts de sofrit Juan Turboto, que li pagava tots els rebuts de, diguéssim, de lo que havia d'anar fent per uns jornals míos i tres de medio de oficial, veus, en emplearlos en el edificio en back del teatro. Edificio.
1: Qué maravilla. Pues una vez más estaríamos horas y horas aquí en el Archivo Histórico de Eivissa y Formentera con esta sección que tenemos en los meses de verano para conocer los secretos, que gracias a Juan Itur son cada vez menos secretos, de esta institución que está aquí en el edificio de Can Botino. En Más de Uno Eivissa y Formentera, todos los lunes nos vamos a subir hasta aquí y vamos a conocer cosas que la verdad es que dejan con la boca abierta. Hoy hemos conocido ni más ni menos que las cuentas del primer teatro que hubo en Eivissa. Fanny, ha sido un auténtico placer, ¿eh?
0: Pues yo también.
2: Que lo único que se dispare sea la fidelización de tus clientes. Este temporadón, paz y olor. Aprovecha las ventajas del marketing olfativo de Ambisane para incrementar tus ventas, mejorar tu imagen y crear fans de tu marca mediante el aroma. Este verano, paz y olor. Con Ambisane. Porque el amor está bien, pero el olor te hace ganar pasta.
3: ¡Atención! Llegan los días de máximo ahorro a Muebles La Fábrica. Aprovecha descuentos del 10, 15 o hasta el 20% según el importe de tu compra. Y lo mejor, transporte y montaje gratis. Porque en Muebles La Fábrica lo que nos hace únicos es ser distintos. Ven a Muebles La Fábrica en Eivissa, carretera de San Juan, kilómetro 2.